0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals. Aquesta hora la P7 a Barberà en sentit sud, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a la 2 a Cornellà cap a Barcelona. També en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar públicament el govern de Pedro Sánchez. El president nord-americà diu que porta Espanya pel pedregar i qualifica d'insòlita l'entrada massiva d'emigrants. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. S'allunya el possible aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins l'àrea delimitada com zona del risc. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. 10 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar 2 supervivents. Les 2 persones les han trobat en uns dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques i no es descarta que pugui haver més gent atrapada. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per adults, Jim Gwin, i l'última cinta de terror, Delay Road, Dulce Sabor a Muerte.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que juguen el diumenge els 2 equips. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Madrid obre avui la 4ª jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre, mentre que el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions. I Pau Lavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
0: Ens espera un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés, en direcció Manresa. A la mateixa via, Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. També a la C25, en aquest cas, hi ha un vehicle incendiat a l'altura de Gurb que obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, recordem que el camió incendiat també d'ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem congestió intensa en direcció al nus de la Trinitat per la C58. També hi ha retencions de retruc a la ronda litoral, sobretot al punt de la Barceloneta en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana, Ferran. Fins dilluns.
1: Igualment, fins dilluns.
0: Gràcies. Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Paciència, precaució. I ja sabeu.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumar. 101.2 FM.

0: dicen.
1: Bon dia, Maria. Soc la Maica de Casagemes. Primer, agrair-te la teva companyia, el teu programa, i després demanar-te una cançó de Javier Ginés, que em sembla que es diu Dale Besos con Cariño. Li dedico a la Pepi de Sant Mori, que no estic segura si ja la tenim incorporada al programa, i a l'Àngeles de Sabadell, perquè sé que li agrada el Javier Ginés. Per tu, una abraçada ben gran i mil gràcies, guapa.
2: Maica, un petonet ben gran, i la Pepi de Sant Mori no s'incorpora fins al dia 7 de setembre, així que, bueno, segurament que sí que alguna vegada pot escoltar, però diu que se li va la cobertura allà on està ara. Doncs un petonet per tu també, i aquí està. Dale besos con cariño, Javier Ginés. Maica de Casagemes.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumar. 101.2 FM.

Ens ha trucat en Joan i ens demana la cançó de l'Albano, La Mañana. Doncs Joan, aquí la teniu, que tingueu un gran dia. Bon divendres.

I tenim otro mensatge, aquest ens l'envia l'Antònia, que ens diu que avui té el dia una miqueta tontet, que està una mica trista. I, clar, s'acosta el dia i aquesta època, clar, sempre doncs, és més trist per a les persones que quan perdem una persona, quan arriba aquell temps, no? Així que, bueno, em demana la cançó Cuando llegue septiembre, de Manolo Tena, i espero que t'animi una miqueta aquesta cançó. T'envio un petó ben gran i res, que tinguis un bon divendres. I molts ànims, eh, Antònia? Vinga, aquí la posem des del principi.

Y nos vamos al año 2001. Él es Cristian Castro con este Azul, azul como el mar. Azul. És que aquesta cançó és per al Joaquim del Dreams, que ens està escoltant des del carrer del mar. Vinga, puja el volum de la teva ràdio. Que tinguis un gran dia.

0: Por si te vas, María Pelae, ya sé que no es su último disco, este es Folcrónica y el otro es el Evangelio. Però bueno, m'en gusta mucho, mucho, mucho. L'Enric ens envia salutacions, diu que passa un momentet, que benvinguda a casa meva, que no creu que em doni temps de posar una cançó, però que si em donés, posés una que ens agradés a tots. Una abraçada molt gran i un petonàs, i ens envia després un àudio, igual ha decidit algun tema concret. A veure.
1: Que tinguis un bon cap de setmana, Mari Carmen.
0: Igualment.
1: Lamento no haver arribat a temps,
0: però... No, bueno, però és que podies... No, passa res, i tant.
1: Per tu i per tota la família de Radio Woman.
0: Vinga, doncs, per tothom, de part de l'Enric, i clar, la feina és lo primer, sempre, sempre, sempre. Jo he triat aquesta cançó de José Manuel Soto, que sé que ens agrada a tu i a mi, i també... Doncs perquè la interpreta juntament amb Manuel Lombo, que ens agrada a molts i a moltes. I espero i desitjo que, bueno, la selecció sigui també del teu agrat. Tanta la noche que so-

Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.